0: història que el 23 d'abril passen coses.
1: Sí, què passa? Què coses?
0: De la sang van sortir roses i de les roses van sortir grosses. Estimat senyor,